0: matí, el polsove diz cucurucú. Ei, Cali!
1: Cuti, cuti, cuti, cuti, cutes, cucutes. I com ves tu amb el tio que potes, i que potes.
2: Cucu.